0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia, ho acabem d'escoltar. La EMET ha pujat a roig, perill extraordinari a partir de les 6 de la vesprada. L'avís per pluges en el litoral i l'interior nord de Castelló i el litoral de València. Davant la previsió que s'acumulen 90 litres per metre quadrat en una hora i fins a 250 litres en 12 hores. L'avís taronja es manté com estava a partir de les 2 en aquestes zones, interior de València i nord d'Alacant. De fet, ja ho hauran escoltat, alguns telèfons mòbils han començat ja a rebre aquest missatge S-alert per aquesta actualització a nivell i roig en aquestes zones per tempestes. Més coses, a esta hora a València el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presideix el ple del Consell. Després assisteix a la presentació de la campanya institucional i la programació d'actes amb motiu del 9 d'octubre. A esta hora està en marxa també a València la jornada Defensa, Seguretat i Emergències. I a València també, a Caixa Fòrum, s'estrena l'exposició Rembrandt, un món en gravats, una mostra organitzada en col·laboració amb el Museu Britànic. I València acull des d'avui fins al diumenge la reunió del Fòrum d'Associacions i Gestors Culturals d'Hispània Nostra, una organització dedicada a la protecció del patrimoni històric i artístic espanyol. L'acte inaugural serà avui en la Llotja. Per cert que l'entitat ha portat a la ciutat una exposició que recorre els seus 50 anys de compromís amb el patrimoni, que podrà veure's fins al 30 d'octubre en el Centre del Carme. Recordem, eixa actualització de la EMET a partir de les 6 de la vesprada, alerta roja en el litoral interior nord de Castelló i el litoral de València davant eixa previsió de tempestes.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Síguenos por internet en ondacero.es.
4: Aquí comienza el segundo tramo de Más de Uno. Este programa no existe. Todo lo que vas a escuchar está en tu imaginación. Y en la de Alsina.
5: Esta noche soñé que despertaba en el calabozo de la Policía Municipal de Tomelloso. Lo supe porque me llegaba a través de la ventana el sonido de la Plaza de España y un paisano le estaba diciendo a otro: tú eres más largo que una soga de pintar. Y el otro le respondía: déjate de borriquerías, que es tu chaval el que salió como rata por tirante. Yo recordaba que habíamos ido a Tomelloso a hacer el programa por la fiesta de la vendimia, pero después de eso, la verdad es que no recordaba nada. Tan mal lo haríamos...

0: presidente del Constitucional dice entender las críticas a las resoluciones sobre la amnistía, aunque defiende que el tribunal solo cumple con su obligación. Cándido Conde Pumpido justifica que el fallo de su ponencia sobre la amnistía inste al Supremo a aplicarla de manera urgente en la necesidad de que esos fallos sean precisos, claros y concisos.
1: Por otra parte, el propio Tribunal Supremo, pues en algunos momentos ha manifestado, por lo que he leído yo en la apertura de tribunales, que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional siempre que el Tribunal Constitucional hubiese establecido una doctrina clara y precisa. Por lo tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Sepan que la Policía Nacional ha decidido suspender el acto central del Día de su Patrón en Valencia por la previsión de lluvias torrenciales. El presidente del Gobierno ha pedido en redes sociales prudencia ante los avisos rojos por tormentas declarados en Castellón y Valencia, que han llevado al Gobierno regional a enviar un mensaje de alerta a los móviles. A partir de las 6 de la tarde se prevén acumulaciones de agua de hasta 250 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Y es todo, son las 11:03, 10:03 en Canarias. Tiempo ya para la información local y regional.
2: Notícies Comunitat Valenciana.
3: Bon dia, el missatge s'alert ha tornat a sonar en els telèfons mòbils dels ciutadans de la comunitat que viuen en zones en les quals l'avís per tempestes ha passat a ser roig a partir de les 6 de la vesprada. Segons indica el missatge, a l'interior nord i litorals de Castelló i litorals de València existeix una situació de perill extraordinari. A partir de les 2 començaran els avisos de nivell taronja en aquestes zones i també, en aquest cas, en el nord d'Alacant. El text de l'alert diu també que cal romandre atents, evitar desplaçaments, allunyar-se de llits i barrancs, respectar els talls de trànsit i, si augmenta el nivell d'aigua, accedir a plantes superiors. Escoltem el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca.
4: Trasladar un missatge de moltíssima precaució per a totes les persones que esta vesprada estiguin en eixes zones que AEMET ens ha comunicat que passen a partir de les 2 de la vesprada alerta taronja i després a partir de les 6 de la vesprada alerta roja. Em refereixo sobretot al litoral nord i sud de Castelló, interior nord de Castelló també, i litoral sud, que tinguin molta precaució, que seguisquen les instruccions i la informació que estiguin donant els canals oficials.
3: Missatge del president de la Generalitat des del Palau, on s'està presentant ara mateix la campanya institucional i la programació d'actes amb motiu del 9 d'octubre. L'autor del cartell, Eugenio Simó, ha explicat que la creació està inspirada en el 750 aniversari de la mort de Jaume I. I la Comunitat Valenciana compta amb 224.000 contractes de lloguer que es podrien prorrogar amb el decret del govern que planteja l'ampliació de 2 anys per a que vencen abans del 31 de desembre de 2028. Això situa a la comunitat com la quarta amb més contractes d'aquest tipus. Són càlculs que ha fet això sí la formació Sumar previs a eixa mesura que ha d'encara convalidar este divendres el Congrés dels Diputats.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
7: No hay dos sin tres y de ver su fútbol no te cansas.
8: No toca parar aquí, sino seguir hacia adelante e intentar volver a ganar, que es lo más difícil.
7: Pedri sumó ya 50 partidos con la selección, que este sábado quiere excitar al Carlos Tartiere.
9: Desde Oviedo, España, Chequia, tercera jornada del Guilla Nations League.
10: Con calma, con calma. Nosotros a lo nuestro. Seamos nosotros. Vale, señores.
7: Radio Estadio desde las 4 de la tarde con segunda, ACB, los trenecitos.
11: ¿A qué no te aguantas?
6: Onda Cero, tu radio.

0: necesitas, porque yo creo que todos nos podemos equivocar, y yo creo que en este caso se han equivocado. Tienen que contar con las juntas locales, federaciones y con falleros que están sobradamente capacitados para poder estar en esta mesa de seguimiento y aportar muchas, muchas, muchas cosas.
1: Luis Gisbert, presidente de la Junta Local Fallera de Alcira, gracias por atendernos.
0: Gracias a ti, Luis.
2: ¿Ayer te vi?
3: ¿A dónde ibas con tanta prisa?
2: Pues no sé si contarte a dónde iba.
3: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame a dónde ibas.
2: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
3: Cocinafácil.es.
2: Ya está. Ya sé dónde tengo la tienda más cercana. Si piensas en tu hogar, piensa en
4: Cocina Fácil. Los amantes de la conducción tienen un nuevo punto de encuentro. Cupra Miferauto Alcira abre sus puertas. Un espacio donde descubrir toda la gama Cupra y vivir una experiencia única. El impulso de una nueva generación ha llegado a Alcira. Cupra Miferauto, calle Janón Martorey 27, Alcira. Únete a la tribu. Únete a Cupra Miferauto.
5: Torna la setzena edició de la Fira Alcira Oberta. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre, gaudix a Alcira de comerç, tapes i automoció. Tres dies per a comprar, assaborir i descobrir. Vine a Alcira i gaudix de la Fira. Organitza l'Ajuntament d'Alcira amb la col·laboració de l'Associació Empresarial d'Alcira, Unió Esportiva Alcira, Retromòbil i patrocinen Alcicop, Grupo NL, MC Grim Energy, Afidea Clíniques, Fixa, Dive into English, Alcira Bonita, Grupo Rex, Benice Indumentaria Valenciana, Wilson Espectáculos, Gala Animaciones, Toyota Valencia y Autocares Torres.
6: Más de uno La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Las 12 y 50 minutos, nos vamos hasta la Alcudia. Vamos a hablar de vigilancia del término municipal, además lindante a lo que es también el término de Guadasuar. Hablamos de chalés, zonas rurales que, bueno, han sido objetivo de los ladrones en los últimos tiempos y que de alguna manera pues se van a ir atajando, y ya se están atajando afortunadamente con las diversas medidas que se han adoptado. Hablamos con el alcalde de la Alcudia, Andreu Salón. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bueno, por cierto, me imagino que mirando al cielo, ¿no?
7: Bueno, hem convocat ese matí el Tecopal, hem decretat al final que suspendre l'activitat educativa, tancar tots els centres municipals, també el centre de dia i parcs, jardins, cementeris, a partir de la una, és quasi la una i el sol està que casca les pedres, però bueno, jo preferiria que la previsió que hem fet i que hem donat de suspendre-ho tot per com a conseqüència de que a les dues entrem en l'alerta taronja, a partir de les sis en l'alerta roja, fora al final un avís que no donarà, que no s'acomplirà, uh-huh. i que mos criticarem perquè hem sigut previsors, però bueno, esperem a que vinga aquestes hores, estem ja, mos hem preparat la brigada d'obres, la brigada de neteja, Aguas de València, Protecció Civil, la policia local, està tot el món preparat i previngut per a que, si ve allò, estar ahí preparats per a suportar i,
1: bueno,
7: i el que vinga, pues esperem que, pues no,
1: la...
7: esperem que no passi res.
1: La alerta está ahí y hay que ser muy precavidos.
7: També ha sonat sobre les 10 del matí l'Est Alert, que també ha alertat també a tota la gent, que és preferible que alerte la gent com ara, uh-huh. que no que com passa el famós 29 d'octubre que va sonar, sí, quan ja estava tot.
1: Está claro. A partir de aquí ja responsabilitat de cada qual de lo que quiera hacer o no quiera hacer.
7: Efectivamente.
1: Bueno, Andreu, que hablemos de ese trabajo que estáis haciendo junto con el Ayuntamiento de Guadasuar y fuerzas policiales. Se ha avanzado, ¿no?, en lo que es el restringir, reducir esa cantidad de sucesos y de robos que se venían produciendo en las zonas rurales.
7: El primer semestre de l'any 2026, bueno, van haver moltíssims, i dic moltíssims, tant robatoris, com tentatives de robatoris. Els termes d'Alcúdia i de Guadassuar, en concret les partides Florentina, Reba, Garrofera, Olivarons, i afectava els dos termes municipals. És veritat que havia causat una alarma social entre els veïns propietaris de les cases, que molts d'ells o viuen allí tot l'any o és de cap de setmana o en estiu, però claro, l'alarma social s'havia creat. Ens reunirem per primera vegada el passat 21 d'agost, ajuntarem els dos alcaldes, dos caps de policia local, diversos representants dels veïns, i també vingué en aquell moment el capità de la...
1: De Sueca.
7: El capità de Sueca, que és el que depèn tota la comandància, en aquest cas la comandància de Carlet. En aquell moment vàrem prendre uns acords que era principalment la realització de controls compartits tant Guàrdia Civil com les policies locals, i sobretot que tant si hi havia robatoris com si hi havia tentatives de robatori, que per favor que presentaren l'oportuna i corresponent denúncia. I al mínim avís de qualsevol soroll, de qualsevol ruïdo, de qualsevol persona estranya o desconeguda, que cridaren o a les policies locals o a la Guàrdia Civil.
1: Sí.
7: Això pareix ser que va anar donant els seus resultats, tot i que la primera quinzena del mes de setembre, és veritat, perquè també la Guàrdia Civil ens ho va confirmar, la primera quinzena del mes de setembre, coincidint en les festes patronals del Cuide de Carlet, pues pareix ser que, i donat que les gent propietària de les cases havien baixat al poble per motiu de les festes, i també estava la Guàrdia Civil i els policies locals poc més ocupades en la seguretat ciutadana dels pobles en festes, pues va haver un repunt dels robatoris i de les tentatives. Com saps molt bé, tinguérem la setmana passada una segona reunió, en este cas en l'Ajuntament de Guadassuar, i la marxa és positiva, però no podem donar la no podem cantar en cap moment victòria, perquè tan lluny com ahir, com després ahir, vam pillar a uns presumptes, en este cas lladres, delinqüents, intentant entrar a una casa. Se va donar l'avís per part dels propietaris a la Guàrdia Civil i a la policia local de l'Alcúdia. Va haver, me consta, una persecució. Estan identificats els personatges que anaven en el vehicle que varen veure que caixia de la casa, i en aquest moment està tant el grup d'investigació de la policia, de la Guàrdia Civil, en aquest cas de la comandància de Carlet, i les policies locals, en concret la d'Alcúdia, intentant fer les pesquises oportunes per a procedir, si s'escau, a la detenció d'aquests personatges. És un avanç, això que estic dient és un avanç, no puc dir més perquè la investigació està en marxa, però sé que s'ha donat discussió d'esta situació, ha corregut per xarxes socials, perquè m'han passat imatges, m'han posat vídeos, m'han passat fotos, però bueno, és una forma de que estem veient que la, en este cas, la reacció dels propietaris, de seguida donar avís, de seguida tenen un grup de WhatsApp, els 180 propietaris, que se corre la veu, s'ha donat els seus fluïts, perquè així automàticament ens fiquem tots en marxa, tots alerta, per intentar, a veure si ja d'una vegada per totes, pillem el lladre, que és el que volem tots.
1: Sí.
7: El lladre, i que torni la pau i la calma als veïns d'aquesta zona.
1: Se van instal·lar càmeres de vigilància també, alcalde?
7: Sí, se va parlar, perquè n'hi han determinats camins que donen, sobretot, tant d'entrada com sobretot d'eixida, i que seria molt, molt convenient, i és una recomanació de la Guàrdia Civil, que s'instal·len càmeres de videovigilància en camins dels dos termes que són conduents a les zones especialment afectades. Sí.
1: Ja. ¿Quan serà una realitat esto? ¿O ya se ha hablado? ¿O tenen más o menos...?
7: Mira, parle ara en nom de l'Ajuntament de Guadassuar. Jo sé que ells ho tenien el tema un poc més avançat que nosaltres. Nosaltres, en l'Ajuntament de l'Alcúdia, des de fa ja molt de temps, tinguem un sistema de videovigilància implementat en tot el poble, parle de la zona residencial i polígons industrials. És veritat que a partir de la dana s'han quedat inutilitzats gran part d'aquestes càmeres. Estem ara en una de les obres de reconstrucció, precisament, és tornar a posar en marxa el tema de les càmeres de videovigilància, i dins d'aquestes càmeres de videovigilància tenim que fer l'ampliació a aquelles zones que donen accés a les zones rurals que han estat afectades pels robatoris. Perquè

0: Estos coches se suman a las 6 motocicletas y al todoterreno incorporados en Algemesí tras la Dana. Y contarles también antes de marcharnos que el Ayuntamiento de Alcira ha abierto desde hoy y hasta el 16 de octubre el periodo extraordinario de quemas agrícolas específico para la eliminación de restos de poda de variedades tardías de cítricos. Esta medida atiende a los agricultores que no pudieron gestionar sus residuos durante el verano debido a las restricciones por riesgo de incendio en parcelas situadas a menos de 500 metros de suelo forestal. Para realizar la quema, que estará permitida de lunes a viernes desde la salida del sol hasta las 11 de la mañana, es obligatorio solicitar autorización. Y sepan que a partir de hoy entra en vigor una nueva normativa para el uso de patinetes eléctricos que se aplicará en todas las localidades de la Ribera. Entre las principales medidas se establece una edad mínima de 15 años para poder conducir estos vehículos y asimismo pasa a ser totalmente obligatorio el uso de casco y de un chaleco reflector durante la noche o en condiciones de escasa visibilidad. Nada más, les dejamos ahora con noticias de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes y ante la alerta, quedarse en casa.
1: Más de uno. Noticias Comunidad Valenciana. Núria Moreno.
2: La EMET eleva a roig l'avís al litoral de València i Castelló, també a l'interior nord d'esta província, a partir de les 6 de la vesprada per fortes tempestes. Bona vesprada. Ha tornat a sonar este matí el missatge S Alert. En esta ocasió, amb previsió, 8 hores abans, deixa alerta roja. És la notícia de portada, ara ampliem tots els detalls, també la previsió de l'horatge i contem més coses que han passat i estan passant a la Comunitat Valenciana. En Onda Cero, fins a les 2, al control tècnic està Isaac Sancho. L'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, ha decretat a partir de les 6 de la vesprada, com dèiem, un avís roig a l'interior nord i litorals de Castelló i litorals de València, Amparo Sánchez.
3: En aquestes zones esperen acumulats de precipitació que poden sumar els 90 litres metre quadrat en una hora i els 250 litres metre quadrat en 12 hores. José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET Comunitat Valenciana, apunta a una situació, diu, rara, nova, perquè no hi ha dana, no hi ha gota freda, però sí molta inestabilitat.
4: No hay una dana, no hay una gota fría, no se observa tampoco un gran chorro de viento que focalice las precipitaciones como las gotas frías clásicas, pero sí que hay mucha inestabilidad. Se está produciendo una entrada de aire relativamente frío en capas medias y altas. El mar está a una temperatura récord para estas fechas, en muchas zonas superando los 26 grados. Y todo esto lo que va a dar lugar, sobre todo pues a partir de esta tarde y especialmente durante la noche y la madrugada, es a que se formen tormentas en el mar que pueden tocar tierra de forma dispersa, pero que en las zonas donde toquen tierra pues van a producir lluvias de intensidad torrencial.
3: De moment, l'avís roig estarà actiu a Castelló fins a les 12 del migdia d'este divendres i en la de València fins a les 2 d'esta matinada, encara que recorden informar-se en els canals oficials perquè la situació és inestable i pot canviar.
2: Emergències ha enviat dos S-alert al llarg del matí, el primer a les 10 per a les zones que tindran avís roig, el segon a les 11:30 per a les zones que tindran avís taronja. S'espera una situació de gran impacte i inestabilitat durant esta vesprada, nit i primeres hores de demà, Ramon Pérez.
5: Així ho ha qualificat exactament el conseller d'Emergències. És Juan Carlos Valderrama, que explica que s'ha constituït el grup de seguiment del risc amb la participació de les diferents institucions implicades.
6: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral, con lo cual tenemos que estar muy atentos al posible crecimiento de ramblas y barrancos.
5: Per ahí van precisament les recomanacions a la ciutadania. Es prega a totes i a tots que atenguen les indicacions de les autoritats i les difoses únicament a través de mitjans oficials.
6: Por tanto, la ciudadanía que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no se desplacen, que si se produce una inundación que lo suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores. La ciudadanía tiene que ser consciente de aquellas personas que son más vulnerables y también personas con discapacidad que requieren nuestra ayuda y la colaboración.
5: A les 5:30 de la vesprada es produirà una nova reunió d'eixe grup de seguiment del risc per a analitzar l'evolució de les tempestes.
2: La província de Castelló també es prepara davant eixes previsions per fortes pluges. Lorena Pardo.
7: S'ha suspès l'activitat acadèmica des de les 2 i mentre dure l'alerta roja i també demà a Castelló s'han tancat parcs, instal·lacions esportives, socials i culturals i demà no se celebrarà el Mercat del Grau. Antonio Hortolà, regidor de Seguretat.
8: Es en las zonas más bajas de la ciudad, especialmente en la zona de la Marjalería, sería conveniente estar en las partes altas, no dejar los coches en las partes más bajas, porque que ante los avisos que ha habido pueden ser especialmente intensas las lluvias y además focalizadas, localizadas en un punto en concreto. Además, con casi total seguridad en las zones de Castellón, de la costa de Castellón.
7: La resta de municipis suspèn l'activitat lectiva, com ho ha fet també la Universitat Jaume I.
2: L'avís roig ha fet també que molts municipis cancel·len eixes classes d'esta vesprada i en alguns casos també les de demà divendres per les incidències que puguen generar-se als centres durant la matinada.
5: Són unes 50 les localitats que han pres mesures: València, Torrent, Alzira, Canals, Castelló de la Plana, la Vall d'Uixó, Nules, Benicarló, també a la zona zero de la Dana. Moltes van decidir-ho ja ahir amb alguns problemes d'incomunicació amb les institucions, com denuncia la presidenta de FAMPA València, Elisabet García. Va ser el cas d'un centre educatiu de la capital valenciana.
9: Hem tingut alguna queixa d'alguns centres que no els han avisat d'aquest tancament quan en dos carrers al costat sí que el centre està tancat i ahir estaven prou enfadats perquè són alumnes que van per la vesprada, acaben a les 10 de la nit i evidentment tenien que haver-los donat l'avís de que tenen que tancar.
2: Davant l'alerta roja, el secretari general d'UGT Tino Calero ha recordat que es donen les circumstàncies perquè aquells treballadors que hagin d'acudir o eixir dels seus llocs de treball posant-se en risc puguen acollir-se al permís climàtic.
3: Insisteix que el prioritari és garantir la seguretat de les persones.
10: Y tenemos mecanismos, tenemos el permiso climático de 4 días, si en el caso concreto de lo que está sucediendo hoy tenemos ya un SALER que si un trabajador entiende que se puede dar una situación de riesgo para su seguridad y su salud, evite desplazarse a la empresa. O si ya está trabajando, puede abandonar la empresa y volver a su domicilio. Lo que le pedimos a los empresarios, desde luego, evidentemente, es que salvaguarden la seguridad.
3: En el cas que a algun treballador no li permeten acollir-se al permís climàtic, li recomanen no desplaçar-se i contactar amb el sindicat. Recorda que totes les empreses haurien de comptar amb un protocol d'emergències de risc climàtic per a saber com actuar i de no tindre s'ha de recórrer a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
2: Per cert que la Conselleria de Sanitat reprogramarà intervencions quirúrgiques no urgents, consultes i proves diagnòstiques a les zones afectades per eixa virratge. Dels successos, la Guàrdia Civil ha detingut a un home acusat de provocar l'incendi de Tuejar, que va calcinar, recordem, vora 900 hectàrees en ple cor de la Reserva de la Biosfera de l'Altúria. La pròpia delegada del govern, Pilar Bernabé, ha confirmat l'arrest. També la detenció de 5 persones, 2 d'elles menors, per delictes d'odi i greus lesions el cap de setmana passat a Tavernes de la Valldigna.
5: Fonts de la Guàrdia Civil han informat avui que els 3 detinguts majors d'edat seran posats a disposició judicial en les pròximes hores. Les agressions, una de les quals va ser gravada en vídeo i difosa a través de xarxes socials, es van produir aquestes agressions la nit del passat 19 de setembre a les festes del municipi. Un jove d'origen magrebí va ser apallissat i un altre senegalès va patir una agressió que va tindre com a resultat una fractura de mandíbula i va requerir el seu ingrés en un centre sanitari.
2: I sota el lema "El teu dret a una vida digna", la CANT ha concentrat este matí les reivindicacions del Dia Internacional de les Persones Majors. Sindicats i col·lectius de majors han denunciat que les persones dependents tarden vora un any a ser evaluades. Juan Carlos Fresneda.
11: Sí, este año, según estiman, más de 2.300 solicitantes de la comunidad han fallecido antes de que se les evaluara o de poder percibir la prestación tras tener aprobada la resolución. El secretario de Pensionistas de Comisiones Obreras en Alicante, Antonio Barbudo, denuncia que las resoluciones no se ajustan a la nueva normativa que reduce el plazo máximo a 90 días.
12: La ley prevé que en vez de ser 6 meses sean 3, pero nosotros dudamos mucho para que se dote de mayor financiación para tratar de resolver y aminorar tanto los plazos de la lista de espera como la resolución de los expedientes.
11: Denuncian también que falta oferta pública de residencias y piden mejoras para los cuidados, para la soledad no deseada, para el sistema de pensiones o los servicios públicos.
2: I sota el lema "Un llegat infinit", la Generalitat ha presentat la campanya institucional i la programació d'actes amb motiu del 9 d'octubre, que busca acostar als ciutadans la nostra història amb motiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I. Per això s'han organitzat jornades de portes obertes, espectacles pirotècnics o activitats infantils mòbils, entre altres propostes.
3: La imatge gràfica de la campanya ha sigut dissenyada per Eugenio Simó, que ha volgut transmetre que la identitat d'un poble es construeix de manera compartida, mentre que Esperanza Blanc, portaveu de l'empresa creadora de l'espot, ha destacat que han volgut plasmar que una cultura no és una cosa estàtica.
13: El concepte, un llegat infinit, resumeix el sentit

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Quan són les 2:30, els donem la benvinguda a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui un programa que anem a dedicar a la música, sobretot és dijous, de parlar de música, de veure quins artistes ens visiten i on. De seguida abordem això. També parlarem de pilota valenciana en cadira de rodes, que comença nova temporada en la Fira i Festes de Gandia 2026. Tot això, si el temps ho permet, perquè és el protagonista d'avui, ja saben, en alerta taronja a la província de València i a la de Castelló des de les 2 del migdia i a partir de les 6 de la vesprada en alerta roja. Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Molt pendents de l'horatge estem.
2: Sí, molt pendents. En aquestes zones esperen acumulats de precipitació que poden superar els 90 litres per metre quadrat en una hora i els 250 en 12 hores. Hem parlat amb José Ángel Núñez, ell és cap de climatologia d'AEMET Comunitat Valenciana. Diu que és una situació rara, no nova, perquè no hi ha una dana, no hi ha gota freda, però sí que hi ha molta inestabilitat.
3: No hay una dana, no hay una gota fría, no se observa tampoco un gran chorro de viento que focalice las precipitaciones como las gotas frías clásicas, pero sí que hay mucha inestabilidad. Se está produciendo una entrada de aire relativamente frío en capas medias y altas. El mar está a una temperatura récord para estas fechas, en muchas zonas superando los 26 grados. Y todo esto lo que va a dar lugar, sobre todo pues a partir de esta tarde y especialmente durante la noche y la madrugada, es a que se formen tormentas en el mar que pueden tocar tierra de forma dispersa, pero que en las zonas donde toquen tierra pues van a producir lluvias de intensidad torrencial.
2: De moment, eixe avís roig va estar actiu a partir de les 6 de la vesprada a Castelló fins a les 12 del migdia d'este divendres i en la de València, en la costa de València, fins a les 2 d'esta matinada, tot i que recorden des de l'AEMET informar-se en els canals oficials perquè la situació és inestable, com escoltàvem, i pot anar també canviant. I contar també, vaig a que alguns dels que s'estan escoltant ho hauran rebut, aixòs missatges és alert al llarg del matí. El conseller de Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha llançat una sèrie de recomanacions. Es prega que atenguen, com dèiem, les indicacions de les autoritats i les que es difondran també a través dels mitjans de comunicació i els mitjans oficials, per supost.
4: Por tanto, la ciudadanía, que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no se desplacen, que si se produce una inundación, que lo suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores. La ciudadanía tiene que ser consciente de aquellas personas que son más vulnerables y también personas con discapacidad que requieren nuestra ayuda y la colaboración.
2: L'avís roig ha fet també que molts municipis s'hagin decidit cancel·lar les classes esta vesprada i en alguns casos també, com ara la ciutat de València, les de demà divendres per les incidències que puguen generar-se als centres durant la matinada. Els sindicats en recorden que es donen les circumstàncies perquè aquells treballadors que hagin d'acudir o eixir dels seus llocs de treball posant-se en risc poden acollir-se al permís climàtic. I en cas de que algun treballador no li permeten acollir-se a aquest permís, li recomanen no desplaçar-se i contactar amb els sindicats. Per exemple, la direcció de la fàbrica de Ford d'Almussafes i els sindicats han acordat paralitzar la producció esta vesprada davant d'eixa alerta roja. Contar també dels successos que la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de provocar l'incendi de Tuéjar, que va calcinar, recordem, vora 900 hectàrees en ple cor de la reserva de la biosfera de l'Altúria, i que ho ha confirmat la pròpia delegada del govern, Pilar Bernabé, com també la detenció de 5 persones, dos d'elles menors d'edat, per delictes d'odi i greus lesions el cap de setmana passat a Tavernes de la Vall Digna. Fonts de la Guàrdia Civil han informat avui que els 3 detinguts majors d'edat seran posats a disposició judicial en les pròximes hores. Recordem agressions a un jove d'origen magrebí i a un altre d'origen senegalès. Una de les agressions, la del jove d'origen magrebí, es va gravar fins i tot en vídeo i va ser difosa a través de xarxes socials i ara s'està investigant com a delicte d'odi.
1: Doncs, Núria, el que hem dit, estarem molt pendents a seguir les

0: analizamos los juegos, la modalidad y practicamos. Uh-huh. El problema que tienen ahí es que no tienen trinquet. Allí lo que pasa es que tienen frontón. Y claro, el frontón es negro, el suelo. Y claro, la pelota, la baqueta es negra y confunde mucho. Te pega mucho golpe con la mano y a ciegas, ¿sabes? Pero bueno, es intentar,
1: claro,
0: pues, los dos deportes.
1: Bueno, Tony, decíamos que estamos muy pendientes del tiempo, de los avisos meteorológicos para los próximos días, pero si por lo que sea se cancela, bueno, la alerta, ¿no?, en la que nos vemos sumergidos hoy de cara al fin de semana, ¿se puede llevar a cabo, sobre todo ese domingo 4 de octubre, pues la pilota al carrer en la plaza del Escolapía de Fira y Festes de Gandía? ¿Cómo se desarrollará el día?
0: Pues no lo sé, porque estamos a una hora y pico de aquí, de Valencia a Gandía. Yo, de todas formas, he hablado con el que lleva el evento ese, el que lleva toda la organización, que dice que se va a reunir mañana con el alcalde de Gandía, y si el alcalde dice que hay lluvia y se suspende la partida, pues el evento ese se suspende.
1: Claro.
0: Y si no, pues acudiremos, como todos los años acudimos ahí, la gente lo ve y les gusta, porque claro, nos ven doblar el cuerpo, esto, que se van a caer de la silla, y ven dificultad, y la gente pues se para y aplauden y todo. Es que hay juego, hay pelota, hay golpes duraderos, duran bastante, y oye, bien, bastante bien.
1: Bueno, pues estaremos pendientes. Tony Saiz, muchísimas gracias por acercarnos la pilota valenciana en cadira de rodes, que con Dejem comienza temporada en la Fira i Festes de Gandia, molt pendents de l'horatge per veure si aquest diumenge 4 es podrà dur a terme o no, però en qualsevol cas volíem conèixer un poc en quina situació es troba i de la teua mà, Tony. Moltíssimes gràcies, gràcies, hasta pronto.
0: Vinga, a vosaltres, un abrazo.
2: Gràcies, Tony. Gràcies.
1: Bé, Andrea, estem molt pendents de l'horatge, com dèiem. Anem a recordar que des de les 2 del migdia estem en alerta taronja, a la província de València, també a la de Castelló, i a partir de les 6 de la vesprada també en alerta roja, que és la que ens preocupa. Al voltant de les 10 del matí i després un poc més tard hem rebut l'alerta de protecció civil davant l'activació d'alertes meteorològiques de nivell roig per pluges a l'interior nord i litorals de Castelló i litorals de València davant d'aquesta situació de perill extraordinari. Segons la EMET, dèiem a partir de les 2, avisos taronja i activació del nivell roig a partir de les 6. Així que ja que estar atents, que evitar desplaçaments, allunyar-se dels barrancs, també de les voreres dels rius, respectar els talls de tràfic i, sobretot, si augmenta el nivell d'aigua, accedir a plantes superiors. I, sobretot, que si veuen alguna incidència o es troben en alguna incidència, cridarà el 112, com ja sabem.
2: Exactament. Si són moments, com tu dius, de quedar-se a casa, d'extremar les precaucions, perquè sempre pues, és millor prevenir que curar, i ho hem après molt en el nostre territori, no, desgraciadament, així que molt pendent, sobretot, d'aquesta última hora, no, d'aquesta informació en directe que els anem a proporcionar així a Onda Cero.
1: Exactament, ho farem a partir de les 3 de la vesprada, els pròxims butlletins informatius, també a les 7 i 20 en la brújula Comunitat Valenciana, anirem ampliant-los tot de la situació que es viurà amb aquest avís meteorològic amb nivell roig a la Comunitat Valenciana, perquè sàpiguen en tot moment com evoluciona en l'horatge, així que estiguen atents. Ara doncs anem a passar a altres assumptes. Anem a escoltar molta
2: música,
1: Andrea.
2: Vinga, anem allà.

0: Un dijous més a la Comunitat Valenciana, en este programa Comunitat Valenciana en la Onda, parlem de música, d'aixòs concerts, d'aixòs artistes que visiten la comunitat per a regalar-nos el seu art. I avui, amb un convidat molt especial, company Javi Mendigatxa, bona vesprada.
1: Doncs sí, Begoña, se sol dir moltes vegades això de que una imatge val més que mil paraules. Alguna cosa semblant es podria dir de la música del nostre convidat d'avui, i és que la seua veu, les seues lletres i les seues melodies aconsegueixen reflectir tots aquests sentiments que passen per l'ànima, el cor i el cap de tots els que escolten la seua música. El Canca té nou treball, La Calma és com es diu,

Serrat com a protagonista en Mediterrània del nostre acomiadament d'avui. Desitjant-nos que tinguem molt bona vesprada. Acabem el programa perquè estem aplegant a les 3 de la vesprada. Ja saben, es queden amb notícies ja, por fin. I a les 2 i mitja de demà tornem en Comunitat Valenciana en la onda de divendres de molta gastronomia i molt d'esdeveniment. Gràcies per haver-nos acompanyat. Bona vesprada.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada, nit i matinada de quedar-nos a casa i d'estar molt pendents del cel. Bona vesprada amb Jordi Andrés al control tècnic. Gràcies per triar-nos. València i Castelló estan ara mateix en avís roig d'AEMET per tempestes que poden ser molt fortes i quedar ancorades en un mateix punt, estàtiques durant diverses hores i acumular molta aigua en aquest punt. El més destacat fins ara el trobem entre l'Alcalatén i la Plana Baixa amb acumulats de 112 litres a Xodos o 107 a Eslida. El barranc de la Font de la Vega de Xodos baixa amb aigua que ha entrat per la seva banda a la Casa de la Música d'Eslida. Més al sud ja les tempestes comencen a créixer en estos moments a hores d'ara en número i en intensitat a les comarques de València, amb esclafits humits en els últims minuts a Bunyol i el Perelló o un nucli continu i estàtic a la Serra Calderona. S'ha decretat la preemergència hidrològica groga al riu Túria. El seu cabal pot començar a créixer en els pròxims minuts. Es recomana allunyar-se de la ribera del riu per descomptat i que els municipis revisen progressivament aquest cabal. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, parla de tronades inestables i desorganitzades, però celebra al mateix temps, i això és important, celebra que la ciutadania estem complint i no està havent-hi grans incidències.
2: Muy cambiante, muy inestable, pero sí con un alto impacto. Las lluvias más intensas se esperan más avanzado la noche. La verdad es que es muy variante. La noticia también relevante, importante, es que el número de incidentes que estamos teniendo son muy reducidos, con lo cual la ciudadanía está haciendo caso a todas las

0: la ayuda y la colaboración.
1: Metro València continua prestant servei en estos moments, encara que de forma reduïda, no així la xarxa de Rodalies, que ha tancat a les 6. Afectats també 5 trens de llarga distància i 13 de mitjana distància entre València, Castelló i Tarragona. Tant les cites sanitàries com les de l'àmbit de la justícia, que no són indispensables, han quedat suspeses i seran reprogramades per als pròxims dies. Molts municipis no han fet classes de vesprada, tampoc en faran demà divendres per les possibles incidències que puguen generar-se al llarg de la matinada, perquè és important també el pitjor, segons AEMET, s'espera per a la nit, matinada i primeres hores de demà divendres. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: S'ha suspès l'activitat acadèmica des de les 2 i mentre dure l'alerta roja i també demà. A Castelló s'han tancat parcs, instal·lacions esportives, socials i culturals i demà no se celebrarà el Mercat del Grau. Antoni Hortolà, regidor de Seguretat.
3: Es en las zonas más bajas de la ciudad, especialmente en la zona de la Marjalería, sería conveniente estar en las partes altas, no dejar los coches en las partes más bajas, porque que ante los avisos que ha habido pueden ser especialmente intensas las lluvias y además focalizadas, localizadas en un punto en concreto. Además, con casi total seguridad en las zones de Castellón, de la costa de Castellón.
2: La resta de municipis suspè l'activitat lectiva, com ho ha fet també la Universitat Jaume I.
1: I clar, tot això, a conseqüència de què? Tot això, per què? Tot este temporal de sobte. Hem parlat amb José Ángel Núñez, és el cap de climatologia d'AEMET a la comunitat. Ens explica que es tracta d'una situació, diu, rara, nova, perquè no hi ha dana, no hi ha gota freda, però sí molta inestabilitat.
4: No hay una dana, no hay una gota fría, no se observa tampoco un gran chorro de viento que focalice las precipitaciones como las gotas frías clásicas, pero sí que hay mucha inestabilidad. Se está produciendo una entrada de aire relativamente frío en capas medias y altas. El mar está a una temperatura récord para estas fechas, en muchas zonas superando los 26 grados. Y todo esto lo que va a dar lugar, sobre todo pues a partir de esta tarde y especialmente durante la noche y la madrugada, es a que se formen tormentas en el mar que pueden tocar tierra de forma dispersa, pero que en las zonas donde toquen tierra pues van a producir lluvias de intensidad torrencial.
1: Davant tota esta situació, el secretari general d'UGT al País Valencià, Tino Calero, recorda que es donen les circumstàncies per a que aquells treballadors i treballadores que hagin d'acudir o eixir dels seus llocs de treball posant-se en risc per la situació, que puguen acollir-se al permís laboral climàtic. Amparo Sánchez.
5: Insisteix que el prioritari és garantir la seguretat de les persones.
6: Y tenemos mecanismos, tenemos el permiso climático de 4 días. Si en el caso concreto de lo que está sucediendo hoy, tenemos ya un SALER que si un trabajador entiende que se puede dar una situación de riesgo para su seguridad y su salud, evite desplazarse a la empresa. O si ya está trabajando, puede abandonar la empresa y volver a su domicilio. Lo que le pedimos a los empresarios, desde luego, evidentemente, es que salvaguarden la seguridad.
5: En el cas que a algún trabajador no le permiten acollirse al permís climàtic, le recomanen no desplazarse y contactar amb els sindicats. Recorda que totes les empreses haurien de comptar amb un protocol d'emergències de risc climàtic per a saber com actuar i de no tindre s'ha de recórrer a la llei de prevenció de riscos laborals.
1: Molt pendents, per tant, insistim, avís a Roig, a València i Castelló, situació d'emergència extraordinària per tempestes que poden ser molt fortes i que arriben just un mes abans de celebrar-se o de commemorar-se, millor dit, el segon aniversari de la dana. Una petjada, la de la catàstrofe, encara ben viva i visible en episodis com este. 2 centres educatius de Requena reclamen actuacions urgents per problemes en les seues instal·lacions que, en alguns casos, segueixen sense reparar-se precisament des de fa 2 anys, des de la dana. Onda Cero Requena. Dani Rodrigo.
7: L'Ajuntament reclama ara a la Conselleria d'Educació una actuació urgent en el CEIP Alfons el Savi després de que eixes pluges provocaren noves filtracions en diverses aules. Els tècnics municipals descarten risc estructural, però el consistori reclama reparar com més pronte millor una coberta danyada per la dana. En l'IES número 1 de Requena, el sindicat CGT ha acudit a la inspecció de treball per deficiències del centre, que té quasi 100 anys. Denuncia goteres, problemes en la instal·lació elèctrica i altres deficiències. O conta Inma Sellet de CGT.
8: Lo que denuncia CGT en este caso son deficiencias graves en la instalación eléctrica que han producido pequeñas descargas a profesorado. Teniendo en cuenta la fecha de esta edificación, puede ser que contenga amianto y sabemos lo peligroso que puede resultar para la salud.
7: CGT reclama una actuación urgente de la administración educativa.
1: Són ara mateix les 7:27.

0: Minuts de la vesprada, la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de provocar l'incendi forestal de Tuéjar, als Serrans, que va calcinar quasi 900 hectàrees de terreny forestal a començaments del mes de setembre. També ha confirmat la detenció de 5 persones, dos d'elles menors d'edat, per delictes d'odi i greus lesions al cap de setmana passat a Tavernes de la Valldigna, a la Safor. És eixe cas de les agressions racistes gravades en vídeo difoses a través de les xarxes socials a les festes de Tavernes. Un jove d'origen magrebí va ser apallissat i un altre senegalès va patir una agressió que va tindre com a resultat una fractura de mandíbula, va requerir el seu ingrés en un centre hospitalari. Agressions racistes per les quals s'ha detingut 5 persones, dos d'elles menors d'edat. Pilar Bernabé, delegada del Govern Central a la Comunitat.
1: La Guardia Civil ha procedido durante la mañana de hoy a las detenciones de a la detención de 5 personas por delitos de odio y graves lesiones el fin de semana pasado en Tavernes de la Valldigna. 5 personas, dos de ellas menores y 3 mayores de edad que pasarán a disposición judicial.
0: La Generalitat considera que el Partit Socialista perd el temps denunciant davant la Fiscalia Anticorrupció i aquest dossier informatiu que inclou possibles irregularitats del president Juanfran Pérez Llorca i del seu entorn. Els socialistes valencians asseguren que l'informe recull acusacions molt greus, possiblement constituents de delicte, diuen, a les quals el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, no dona cap credibilitat.
2: Responde a la falta de proyecto de Diana Morant. Diana Morant, en lugar de hacer caso a informes que nadie firma, debería hacer caso a aquellos que firma la UCO, la Fiscalía y los magistrados, por los cuales todo su entorno han resultado o imputadas o encarceladas. Cada uno pierde el tiempo como quiere. Diana Morant ha elegido hacerlo así.
0: La consellera d'Indústria, Marian Cano, critica que el govern central torne a deixar fora, diu, el taulell castellonenc de l'últim decret anticrisi. És un sector estratègic especialment rellevant per a Castelló. Juanjo Tovar.
3: Cano ha defensat que la ceràmica genera més de 10.000 llocs de treball directes a Castelló i necessita mesures urgents davant l'increment dels costos energètics. Escoltem a la consellera.
4: Es inadmisible que el nuevo decreto anticrisis del Gobierno de España vuelva a dejar fuera una vez más a nuestra industria cerámica. No pedimos privilegios, lo que estamos pidiendo es competir en igualdad de condiciones con otros países europeos.
3: Desde el Govern valencià, Cano assegura que continuaran reclamant a l'executiu central mesures de suport al sector tauleller.
0: Avui dijous és 1 d'octubre i, amb permís de la pluja, és el Dia Internacional de les Persones Majors. I sota el lema «El teu dret a una vida digna», Alacant ha concentrat avui les reivindicacions per esta jornada mundial, ací, a casa nostra. Sindicats i col·lectius de persones majors denuncien que les persones dependents tarden quasi un any a ser avaluades. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
5: Sí, este año, según estiman, más de 2.300 solicitantes de la comunidad han fallecido antes de que se les evaluara o de poder percibir la prestación tras tener aprobada la resolución. El secretario de Pensionistas de Comisiones Obreras en Alicante, Antonio Barbudo, denuncia que las resoluciones no se ajustan a la nueva normativa que reduce el plazo máximo a 90 días.
6: La ley prevé que en vez de ser 6 meses sean 3, pero nosotros dudamos mucho para que se dote de mayor financiación para tratar de resolver y aminorar tanto los plazos de la lista de espera como la resolución de los expedientes.
5: Denuncian también que falta oferta pública de residencias y piden mejoras para los cuidados, para la soledad no deseada, para el sistema de pensiones o los servicios públicos.
0: Hoy dijous, Día Internacional de las Personas Mayores, y el que tendremos d'ací a una semana y un día exactamente será el 9 de octubre, el Día Grande de la Comunidad Valenciana, sota el lema Un Llegat Infinit. La Generalitat ha presentat avui la campanya institucional i la programació d'actes amb motiu del Dia de la Comunitat, que busca acostar la ciutadania a la nostra història amb motiu enguany concretament del 750 aniversari de la mort de Jaume I. Per això s'han organitzat jornades de portes obertes, espectacles pirotècnics o també activitats infantils, entre altres propostes, a tot el territori. Amparo.
7: La imatge gràfica de la campanya ha sigut dissenyada per Eugenio Simó, qui ha volgut transmetre que la identitat d'un poble es construeix de manera compartida, mentre que Esperanza Blanc, portaveu de l'empresa creadora de l'Espot, ha destacat que han volgut plasmar que una cultura no és una cosa estàtica.
8: El concepte, un llegat infinit, resumeix el sentit global de la proposta. Un llegat que 750 anys després roman viu i continua formant part de l'identitat col·lectiva valenciana.
9: que esta campaña del 9 de octubre no hable únicamente de una fecha, sino de todo aquello que nos

0: conecta con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que seremos. En definitiva, el que en rebut, el que som y el que deixarem als que venen en darrere.
1: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, reitera que la campanya porta dos paraules que diuen molt del que som els valencians.
2: Perquè un llegat no és únicament allò que rebem, un llegat és també allò que fem nostre, allò que cuidem i allò que som capaços de transmetre. Mira, han passat 50 anys i aquest llegat jo crec que encara continua viu. Continua existint un fil que ens uneix, que ens vincula a la nostra història i amb una identitat comuna que hem construït generació rere generació.
1: Insisteix Llorca que una festa compartida ens recorda que són més les coses que ens uneixen que les que ens separen.
3: Pendents també del temporal als esports. Hola, Sergi López, què tal?
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
3: Hem tingut o tenim alguna cancel·lació per ahir també?
4: Sí, està tot, tota l'activitat esportiva suspesa, sobretot a l'aire lliure, en les zones afectades per el temporal, en alerta roja i taronja, també en el dia de demà, a banda del que vens comentant en aquest espai, en esta brújula de la Comunitat Valenciana. Sí que estarà demà, per cert, Javier Tebas, al Roig Arena, al Congrés de Gestors Esportius. És una de les veus que, no sé si, crec que obri la sessió demà a les 9 del matí, estarem pendents del que diu el president de la Lliga i pendents, evidentment, de si parla després d'eixa sessió de la Lliga al Congrés de Gestors Esportius. Treballen Llevant i València, pendents de si retarden o no la sessió de treball, que està prevista al voltant de les 9 del matí en els dos casos. En el València, dos apunts ràpids, pendents en defensa de César Targa i Mukhtar Diakabi, en atac de Luis Rioja. Podrien ser tres dels homes que recupere el tècnic Javier Aguirre de cara al partit del 11 d'octubre davant el Racing de Santander. I en el Llevant, de ben segur tornaran Sotelo i Eta Jong. Qui sí té partit demà és el Castelló. Juga davant el Ceuta i, a més, ho fan moltes baixes. Som-hi, Socut. Bona vesprada.
5: ¿Qué tal, Sergi? Buenas tardes. El Castellón va a afrontar con 5 bajas el partido de este domingo frente al Ceuta, después de confirmarse la sanción por un partido a Jeremy Melot por la expulsión que sufrió frente al Leganés. No prosperaron las alegaciones que presentó el conjunto albinegro. Tampoco estará por lesión Jari Black y tampoco estarán los tres internacionales convocados por sus selecciones.
4: Gràcies, Omid. I en l'Elx, que tampoc té competició, qui ha tret pit és Bragarnik, del rècord de ventes en el passat mercat de traspassos d'estiu. Felipe Canals, bona vesprada.
6: Buena vesprada, Sergi. El Elche ha ingresado 118 millones de euros en ventas de jugadores desde la llegada de Cristian Bragarnik al Martínez Valero como propietario en diciembre de 2019. Entre las operaciones más sonadas y que más dinero dejaron en las arcas del club ilicitano están las de Álvaro Rodríguez al Bournemouth, la de Rodrigo Mendoza al Atleti y la de Affengruber, la última, al Fulham, a la Premier League. Y en Elda, el Club Deportivo Eldense se mide mañana a las 8:30 en el nuevo Bicomat al Real Oviedo, un gallito de la categoria de plata.
4: Gràcies, Felipe, i també te lliga l'Hèrcules. David Esteve, bona vesprada.
7: Buena vesprada. Beto Compain, técnico del Hércules, se ha comparecido hoy ante los medios. El técnico blanquiazul busca la cuarta victoria seguida este sábado a partir de la 1:00 PM frente al Jaén. El técnico recupera efectivos, sobre todo a Guti y a Oriol Soldevila, que se han perdido los últimos partidos. Así que la única baja confirmada es la de Miki Bosch, que se perderá el choque por una lesión muscular, y también Roger Colomina, lesionado de larga duración.
4: Gràcies, David. I un apunt de bàsquet, Ramon, perquè demà sí hi ha bàsquet. Juga València Bàsquet a les 8 de la vesprada davant l'Asvel de nou a l'Eurolliga després de la victòria d'este passat dimarts al Roig Arena davant el Baskonia. Continua caminant l'equip de Xavi Albert.
3: Molt bé, ens ho apuntem tot. Gràcies, Sergi.
4: Gràcies, adeu.
3: Tornem a insistir per últim en la situació adversa que estem travessant a València i a Castelló. Avís roig actiu, emergència extraordinària, cal evitar desplaçaments, cal quedar-se a casa i, si comença a entrar aigua, pujar a plantes superiors. La situació anirà complicant-se de cara a les immediates hores. AEMET avisa d'una nit, una matinada i primeres hores de demà divendres que poden ser molt complicades. Així que insistim, precaució, prevenció, i el millor que podem fer ara mateix és quedar-nos a casa. Així està la Comunitat Valenciana a 1 d'octubre de 2026. Continuem contant l'última hora del temporal que està agranant la Comunitat Valenciana, especialment València i Castelló. Ho continuem contant tot i actualitzant així a la ràdio a Onda Cero, a la brújula de Marta García Ayer. Molt bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionada.

0: El primer en clau futbolística, i és que demà, si el temps ho permet, al Congrés de Gestió Esportiva que celebra el Roig Arena estarà Javier Tebas, president de la Lliga. Serà un dels ponents en una de les primeres xerrades al principi del matí. Estarem pendents de què diu el president de la Lliga després, sobretot en el cas del Nou Mestalla, de que sapiam que l'estadi estarà ja llest per arrencar la pròxima temporada i que les obres van complint els braços i, per tant, què diu el president de la Lliga sobre de l'actualitat del València Club de Futbol. I un apunt de vela de cara a la pròxima setmana, perquè la 52 Super Series València Sailing Week arranca amb una setmana de competició on es decidirà el títol de la competició al Marina Port València. Per tant, vela la pròxima setmana de primer nivell a la ciutat de València. Arribem a les 9 de la nit. Es queden amb la brújula. Marta García ayer, més esport a partir de les 11:30 en el Radio Estadio Noche, amb Edu Pidal, pendents de l'actualitat, això sí, de la selecció espanyola de futbol. Més esport en clau Comunitat Valenciana, demà la brújula Comunitat Valenciana, pendents, com dic, d'eixa actualitat esportiva que passa per saber si recupera en clau València o més o no el tècnic Javier Aguirre cara a eixe partit davant el Racing de Santander. Es queden amb Marta García ayer, més esports en son simitxa.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.